0: demasiado precioso, Pepe.
1: Muy bonito, con la voz de...
2: De Gabriela Jiménez.
1: De Gabriela Jiménez, que es un vozarrón. Y ese piano, cómo toca el piano, cómo hace la percusión con las tablas del piano, es una maravilla.
2: Pelos de punta con el piano de Chico Pérez aquí en Hoy por Hoy. Señores y señoras, disfruten, descansen, nos volvemos a encontrar mañana. Adiós.
3: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
4: Radio Alcoy, Cadena SER.
5: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
6: 27 grados centígrados.
7: Notas necrológicas.
8: Tanatori d'Alcoy informa. Ha fallecido a los 71 años Maribel Mira Moya. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este jueves 10 de septiembre a las 11:30 horas en la capilla del Tanatori d'Alcoy. La capilla ardiente estará instalada a partir de las 17 horas de este miércoles en la sala número 2 del Tanatori d'Alcoy, en la calle San Vicente, número 14.
9: Tanatorio Servisa informa. Ha fallecido a los 95 años de edad don Roberto Pérez Serra, socio fundador de Dental Carpe y antiguo alumno salesiano. La capilla ardiente estará instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte a partir de las 16 horas de este miércoles 9 de septiembre.
8: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 77 años doña Pepa Martínez Valls, esposa de Jorge Blanquer y madre de María José y Noemí. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 9 de septiembre a las 19 horas en la capilla del Tanatorio Sant Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio Sant Jordi en la zona norte, en la calle Rois de Corella, 14.
7: Descansen en paz.
4: Hoy por Hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
8: Molt bon dia, com estan? Sempre és una alegria saludar-los en aquest punt del matí. En concret, ara són les 12:22 hores i és l'inici del nostre programa que ens conduirà fins a les 2 del migdia amb molts diàlegs. El primer serà una entrevista del nostre company Paco Golló a l'alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz, on en parlarà sobre projectes de futur a aquesta localitat de la Vila Comtal. També sabran quina està l'activitat de la colla d'imanes rafolins de l'Alqueria d'Asnar i com a Gorga es preparen per a les festes amb les baquetes. I a partir de la 1:30, de nou tornes dimecres, l'anàlisi, el temps d'opinió dels polítics, dels regidors i regidores que representen els 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi. Una tertúlia que estarà moderada per Lucía Gadea. Així que per davant molts minuts de ràdio local, gràcies per estar a l'altra part, per sintonitzar el 1485 de la 1:30, 100.8 de la freqüència modulada, si opten a dir-li a eixa altaveu intel·ligent Pont Ràdio Alcoi, o si ens estan escoltant també a través de l'aplicació mòbil de la cadena SER o de la pàgina web radioalcoi.com. Siga on siga, gràcies per elegir-nos per ser la seua banda sonora en aquest matí del 9 de setembre. Sense més, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.

0: Y antes les contamos que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa, tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
1: El Centre de Formació de Persones Adultes Orosia Silvestre informa. Matrícula extraordinària del 7 al 10 de setembre. Últimes places. Més informació al nostre web i al nostre canal de Telegram.
2: En el programa Hoy por Hoy al COI, el que volíem en aquesta ocasió és fer un xicotet repàs a l'inici de curs polític en la veïna localitat, en la germana localitat de Cocentaina. I per això que millor que poder parlar que amb el seu alcalde, Rubén Muñoz. Bon dia, Rubén, què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Molt bé.
3: Encantat de estar amb vosaltres.
2: Molt bé. Encantat de sentir-te perquè, això, comencem... sempre fem aquest curs un poc escolar, guió polític, guió esportiu, que comencem en aquest mes de setembre i, bueno, com es planifica? Aixina, quina idea general podem transmetre als oients?
3: Doncs és un inici de curs polític. Sé que sona això, no?, d'inici de curs polític, com en la volta al col·le, no?, com els xiquets i xiquetes, és de veres que nosaltres l'iniciem abans que ells, encara que l'Ajuntament no pare, però és un inici de curs polític, crec que decisiu en esta legislatura, on tenim projectes importantíssims que veuran o que es veuran, no?, fer realitat. Sí. I per tant, doncs, d'ací a final de legislatura tenim un camí curt però apassionant.
2: Al mateix temps intens, no? Estem parlant de maig, les eleccions, són uns 10 mesos, però 10 mesos intensos, vaja que sí. Anem a desgranar un poquiu, tenim ara un temps, vale? I per als oients, normalment sempre quan parlem tu i jo, sempre comencem parlant d'infraestructures, que és lo important realment, és lo que les vèrtebres, no? La vertebració de la Cocentaina, de la Vila Comtal, i jo sé que, per exemple, l'última entrevista que vam tindre, vam estar ahí al despatx, en parlar és de que era molt important l'obra de l'avinguda Jaume I, de la plaça mossèn Raduan, Eugeni Raduan, que pots contar-nos un poc d'aquest projecte?
3: Sí, entre altres, jo sí que destacaria que el repte principal que s'enfronta a Cocentaina és en gestionar per primera vegada la seva història aquests fons edil, no? El pla edil que compartim amb la localitat veïna de Muro, i per tant és gestionar per primera vegada per part de l'Ajuntament de Cocentaina uns fons europeus, on tenim tres projectes per complir aquest primer ítem que es marca Europa, especialment la Direcció General de Fons Europeus de Madrid, que és en març de l'any 2027, on tenim que tindre executat un 20% d'aquest PAI conjunt entre el pla integral d'acció entre Muro i Cocentaina, i per tant estem ja en aquest procés de traure licitacions per part de Cocentaina d'aquestes tres grans obres, com és la recuperació de la via del tren per donar continuïtat a la del Coll, l'antiga via verda, no?, que connecta fins Villalonga, la recuperació d'una vivenda municipal per donar-li seu ús social, la casa de Bisbe Maior número 4, titularitat municipal, i el tercer projecte és la instal·lació d'aixes plaques fotovoltaiques de 300 kW en el sostre del pavelló municipal del poliesportiu, aplicant aixes polítiques verdes que caracteritzen aquest equip de govern. Per tant, jo crec que el principal diguem, repte al que s'enfrenta l'Ajuntament i en els propers mesos és el complir amb aquest ítem per després continuar i ja recuperar aquest patrimoni industrial com és la fàbrica de Testifloc i poder donar-li aquest ús en el que estem treballant formatiu que tindrem fins l'any 2030. Per tant, estem centrats al 100% en això i també en altres projectes, com comentaves, l'avinguda Jaume I a lo llarg d'este mes ja finalitzarà aquestes obres, on dotem d'una avinguda, la humanitzem i la fem més ergonòmica, tant al pas dels vianants com també del tràfic rodat, una avinguda que dona accés, o principal, podem dir, que dona accés al casc urbà del poble de Cocentaina i, sobretot, on fem front, no?, a aquesta demanda dels veïns i veïnes d'aquesta zona que tenien problemes de filtracions d'aigua perquè és una zona de barranc i no existia aquesta xarxa de sanejament que hem introduït, però a la vegada també hem renovat totes les infraestructures existents, com la xarxa d'aigua pública, i a la vegada reurbanitzem aquesta zona, la plaça de Mossèn Eugenio Reduany i l'Avinguda Jaume I, dotant-la, com he dit, d'un accés al poble més ergonòmic i, sobretot, més humà, sempre pensant en els veïns i veïnes, de la qualitat de vida dels veïns i veïnes, on les voreres s'amplien, es fan nous pas de vianants i, per tant, millorem en seguretat també compartida entre el tràfic rodat i els vianants, i jo crec que és una obra principal. Però estem centrat, aquesta obra ja està finalitzant, com comente, i ja estem centrat en Europa i, sobretot, en els dos altres grans projectes que tenim, com és la renovació del pati de butaques del Centre Cultural del Teulat. És un edifici que ja té 26 anys, no és que siga vell, però sí que és que s'utilitza molt per la gran activitat o àmplia activitat cultural que té el poble de Cocentaina, i per tant pues, ja la idea és que este setembre hi hagi la licitació d'aquesta gran obra per valor de més de mig milió d'euros. Renovarem el pati de butaques i sobretot millorarem el sistema de drenatge de la coberta del propi Centre Cultural del Teulat i millorar les infraestructures d'il·luminació i de so existents a dia d'avui. I també l'ampliació del cementeri, que ja està licitant-se. De fet, ja ha acabat el pla de presentació d'ofertes i ja estem obrint les ofertes i estem en el procés d'adjudicació, on farem o complirem aquest objectiu, que és més marcat, que és ampliar a dia d'avui en més de 130 nichos l'actual cementeri, perquè és de veres que ja li falta capacitat i devem de respondre a aquesta futura demanda que tots els ajuntaments tenim, i per tant tenim l'obligació de tindre un cementeri municipal que responga a les necessitats del nostre poble. Per tant, aquests són els projectes que tenim d'ací a final de legislatura, són importants, sé que queden pocs mesos, però de segur que els traurem endavant i possiblement coincidisquen moltes de les obres de manera paral·lela, però estic segur que des de l'Ajuntament i des dels equips tècnics i des del Departament de Contractació ho traurem endavant. I sí que és cert que de cara al 2027 ja mirem en aquesta futura obra de rehabilitació, de reforma del grup escolar El Bosco, ja tenim el projecte a dia d'avui, és cert que l'import del mateix ens ha sorprès a tots, perquè és de veres que al final, per molt que sigui un edifici, hem d'adaptar-lo a la normativa actual, i l'objectiu és baixar la FEPAI. Evidentment, en aquesta legislatura no podrà ser, però podrem deixar ja les bases de cara a la següent legislatura perquè pugui ser efectiu aquest canvi d'ubicació. Requerit una reforma, segons marca el projecte, per un valor de 2 milions d'euros, i per tant, una vegada finalitzem aquestes obres, ja el nostre objectiu serà veure la forma de finançament i de poder executar. Sí que és cert que en aquesta legislatura no serà, ja ho avance, però de cara a la segona legislatura serà una realitat. Això són els projectes. I també ja estem en aquest projecte del Reial Blanc, parlant d'infraestructures educatives. És de veres que és un edifici que ja té, que complirà 50 anys i requereix d'una reforma integral. Des de l'Ajuntament ja anem a iniciar accions puntuals de millora, com la reparació del mur perimetral. S'han pintat fa poc les pistes esportives que tenen a l'exterior. Continuarem en aquest procés de renovació de les finestres del mateix, però sí que és cert que ja tenim aquest informe tècnic que traslladarem a la Conselleria d'Educació per poder col·laborar entre ambdues administracions, perquè no es pot fer d'altra forma, i de poder renovar i sobretot oferir a xiquets i xiquetes del Real Blanc un edifici amb les condicions òptimes per poder realitzar aquesta activitat, no? Al final, que és l'educació dels nostres xiquets i dels nostres xiquetes, però ahí sí que necessitem la col·laboració de la Conselleria. Però aquest informe tècnic ja està fet, ens reunirem a la Conselleria les properes setmanes i ho exposarem. I a la vegada també dir que estem ja en el procés d'elaboració d'aquest projecte, de la reforma de l'Institut i Espare Arques, de renovació de les infraestructures, de millora del sostre, i jo crec que d'ací a final d'any ja tindrem aquest projecte i ja de cara a l'any que ve poder licitar les obres que estan dins d'aquest pla edificant, que ve de l'època del Botànic, amb una dotació de 1,5 milions d'euros. Això és el resum del que tenim d'ací a final de legislatura. Sí, com bé comentàvem, més apassionant, serà intens, però crec que al final es tracta d'invencions o d'un repte, o sobretot d'inversions necessàries per al poble de Cocentaina, i sobretot ja pensant també en un futur, la propera legislatura, per emportar endavant totes les inversions que requereix el nostre poble.
2: Molt bé, de tot el que ens has comentat, el faig a veure dos, tres dudes que m'han quedat. Per exemple, en el Bosco, en el que és la reforma del Bosco, són 2 milions, has dit. Ahir no feia falta Generalitat, sí, també, no? Es posareu en contacte amb ells.
3: En principi no, perquè és l'educació no reglada, és per reubicar a la FEPA, que és la formació per adults, i també on és el deber és que pareix que no, però el que no és conscient, si va un dia, una vesprà, veu la quantitat d'alumnes que té la FEPA, tant de la part no reglada com de la part reglada, la de la part de dels tallers que oferís l'associació de la FEPA, conjuntament amb Muro, con la part reglada, i per tant ahí sí que és deberes que tenim que veure altres formes de finançament, perquè no té res que veure, no és competència de la Conselleria d'Educació, i sí que és deberes que tenim que veure altres formes de finançament extern, perquè són 2 milions d'euros i és difícil fer front a aquesta inversió amb els recursos municipals.
2: Vale, bueno, per això m'havia deixat un poc sorprès, perquè clar, aquesta acció, aquests 2 milions d'euros, sobretot és a nivell d'un edifici antic, no? El poder adaptar-lo, no? Sobretot
3: sí, és on abans de la unificació estava el Bosco, primer, el grup escolar, el Bosco. És un edifici on la façana està protegida, és molt emblemàtic, no? I molt del nostre poble. Jo crec que ningú coneix Cocentaina sense conèixer aquest edifici, no? Ahí en el centre neuràlgic del nostre poble. Però estem treballant i veurem. Si al final no trobem finançament, doncs veurem la forma de com l'Ajuntament pot assumir aquesta inversió, perquè al final l'important és que es reubique la FEPA ahir, per dotar d'un edifici del ple segle XXI, adaptat a les noves tecnologies i, sobretot, pues, oferir un espai, no?, per a la gent més gran dins d'aquestes polítiques que té aquest equip de govern, també centrades en la nostra gent gran. Per tant, ja tenim el projecte, veurem de cara al 27 com el finançament, però sí que és cert que ara estem centrats en els altres projectes que sí que veurem la llum en aquesta legislatura.
2: D'acord. L'altre xicote detall que m'ha quedat ahir, pot ser que quan has comentat el teular, que sí que és veritat que això ja ho han parlat alguna altra volta, de lo que és reformar tot el que és l'interior, també en l'exterior també esteu actuant o esteu a actuar?
3: Especialment el problema que van tindre, perquè ja van treure la licitació, el que passa que la van tindre que, diguem, aquest contracte no va poder tirar endavant. Van tindre que resoldre el contracte perquè en el projecte no s'ha de contemplar una actuació integral de la coberta, sinó una acció puntual en les zones més deteriorades. Però és de veres que des que es va fer el projecte fins que s'ha licitat passat uns anys que han deteriorat molt eixa coberta, i per tant a dia d'avui tenim problemes de filtracions. Per tant, hem modificat el projecte, ho hem comunicat a la Diputació d'Alacant, s'ha actualitzat els preus i per tant és un projecte modificat, no, però sí que hem modificat, en el que hem introduït una sèrie de millores, i eixa serà la licitació, però al final l'objecte és el mateix, solventar els problemes de les filtracions d'aigua i sobretot renovar el pati de butaques i els equips de so i d'il·luminació.
2: Vale, perfecte, això era un poc també l'altre dubte. I després, cosetes ja més xicotives, també m'han comentat algo sobre l'aposta per els vehicles elèctrics. També teniu algun projecte en aquest sentit?
3: Sí, ja la licitació ja va finalitzar, ja tenim l'empresa adjudicatària que gestionarà a partir d'ara tots els punts de càrrega de vehicles elèctrics que tenim en el casc urbà de Cocentaina, renovaran els punts que existeixen actualment a càrrec de l'empresa i per tant a partir d'ara s'explotarà per una empresa externa. És cert que fins ara venia prestant-se aquest servei per part de l'Ajuntament dins d'aquestes subvencions que va rebre durant els últims anys, dins d'aquestes línies, no?, de subvencions que tenien com a objectiu el fomentar aquesta energia verda, aquesta energia neta introduïda, no?, dins en la circulació dels cotxes, però és cert que l'Ajuntament, com estan fent la gran majoria d'Ajuntament, no podia assumir aquesta despesa que suposava, no?, la llum, no?, de la càrrega de tots els vehicles, i per tant la millor forma era treure una concessió administrativa en el que una empresa explotara els punts a canvi de, diguem, com una espècie d'alquiler que li pagarà un cànon que li pagarà l'Ajuntament, i per tant a partir d'ara serà l'empresa la que gestiona i simplement ens pagarà un cànon per utilitzar aquest espai públic, diguem. Així que ara, pues, a partir d'ara sí que ja estaran tots els carregadors en els pròxims mesos en marxa Els deberes que la zona del centre comercial ja es van instal·lar també per part d'Iberdrola a 3 punts i jo crec que Cocentaina i avui sí que està dotada dels punts suficients per poder satisfacer aquesta demanda, no?, que tenim actualment de cotxes elèctrics. Així que en aquesta línia estem treballant.
2: Genial. I dos cosetes més que recorde que vau enviar. Una respecte a l'Ecoparc, veritat? Ahí també esteu treballant.
3: L'Ecoparc, que actualment la nova concessió que va treure el Consorci Terra, perquè ara és Ecoparc de la nostra comarca i de moltes altres poblacions, on gestiona el Consorci Terra, va treure una licitació per a la gestió dels ecoparcs, o va quedar una empresa, i dins de les condicions és que en el de Cocentaina, en concret, devia de realitzar una sèrie d'obres de millora i d'ampliació. A dia d'avui estan realitzant-se aquestes obres i, per tant, ara n'hi ha un ecoparc temporal, improvisat, no?, i mòbil, enfront, en un descampat, en una zona que és de titularitat municipal, on està realitzant-se aquestes tasques del propi ecoparc. Les obres no tenim estimació, esperem que d'ací a final d'any estiguin acabades. És cert que són unes obres que no gestiona l'Ajuntament, sinó el Consorci Terra, a través d'aquesta empresa, que és la concessionària, i per tant doncs, no podem dir dades estimatives de quan estarà. Ens van dir que d'ací a final d'any.
2: Molt bé. I l'última, també vau enviar una nota de premsa també molt puntual i molt bé de pedanies, perquè les pedanies també són molt importants.
3: Sí, aquest ajuntament, aquest equip de govern, i des de l'alcaldia ho tenim molt clar, és a dir, les pedanies són poble. Encara que estiguen en l'extrarrad i en el dia a dia, a lo millor no puguem, en el nostre dia a dia, no circulem, no, per elles. De fet, ara estic emprenent una sèrie, una roda de reunions en totes les pedanies. La idea és fer-ho cada trimestre o cada semestre per escoltar-los i per voler necessitar, i sobretot per fer una avaluació de totes les actuacions que des del principi de legislatura no hem parat de fer. I dins d'aquesta línia, diguem que hem obert de cada les pedanies, era important traure aquest contracte de manteniment, que ja estem treballant en ell, perquè és de veres que des de les brigades municipals és molt complicat el poder arribar, diguem, a aquestes incidències diàries que tenen les pedanies, igual que el propi casc urbà, no?, de Cocentaina, i per tant pues, necessitem d'aquest contracte de manteniment, sobretot per a les zones verdes i els parcs municipals que tenen cada pedania. Per tant, la idea és que dos vegades a l'any es faci la podatge una volta a l'any, però sobretot que es munte dos o tres voltes a l'any amb aquest contracte a totes les pedanies per desbrossar. I així tindre un manteniment, diguem, pues, més dinàmic, més coherent i sobretot que responga a la necessitat dels veïns i veïnes que viuen en les pedanies, perquè des de les brigades d'obres és molt difícil arribar. El personal és el que és i al final Cocentaina, tot i tindre una població d'11.500 habitants, té molt de terme municipal i per tant doncs, devem d'acudir a aquestes fórmules, a contractacions o externalitzacions en empreses externes per poder fer front a aquesta demanda.
2: Sí que recorde més que comentava un poc personalitzar, no?, a cada pedania les seves necessitats. O buscar,
3: sí, n'hi ha pedanies que cada una té la seva singularitat, sure. N'hi ha algunes que tenen més terme, per tant necessiten de més temps a l'hora de realitzar les tasques o inclús d'intensificar les tasques i per tant pues, depèn de cada pedania, pues, a través d'aquest contracte es farà front, no?, a aquesta demanda, perquè al final ja jo parlava amb els veïns i veïnes que es reunim constantment, i al final era transparent, sincer, de dir, és que no podem atendre-vos totes les incidències que hi ha a diari, intentem, però el personal és el que és, i per tant n'hi ha que pegar-li una volta i veure com arribar, no? I al final doncs, per això estan aquestes fórmules, com les externalitzacions, i per tant doncs, ho farem a partir d'ara així. I sobretot també destacar, que no ho hem parlat, però sobretot aquest pla de xoc que vam definir després de les festes de Cocentaina, d'aquest baldeig intensiu en tot el cas culpat de Cocentaina, que a dia d'avui ja porta més d'un mes en marxa i que està donant molt resultat, especialment centrant-nos en la neteja i de tots els imbornals del poble, d'aquest baldeig intensiu en tots els carrers, i a dia d'avui ja s'ha fet tot el casc antic, ja estem ixint cap a la zona del Passeig, la idea és creuar la zona del Passeig cap a País Valencià, i allargarem aquests dos mesos a dos mesos més, també perquè som conscients de que no arribarem en dos mesos a tot el casc urbà, i també acudir a les pedanies. Per tant, durant quatre mesos realitzarem aquest pla de xoc que estarà en vigor per reforçar aquest baldeig i sobretot aquesta neteja intensiva dels nostres carrers.
2: Està, dos cosetes més, ja acabem en el que és la part d'infraestructures i d'obres. També recorde dels parcs, els parcs també treballeu molt en ells, la renovació dels parcs infantils, veritat?
3: Poquet sí, des de la Brigada de Parcs i Jardins, des de la regidoria d'obres, no hem parat des d'un inici. Des de la legislatura teníem molt clar, vam definir aquesta línia d'actuacions, especialment vam actuar en els parcs que requerien d'una acció més urgent perquè estaven molt deteriorats. En alguns hem modificat o hem renovat simplement el paviment de cautxo per un nou paviment, o en altres simplement fet una reforma integral, diguem que tot el mobiliari s'ha canviat, donant una temàtica diferent en cada parc, que aquesta era la idea. I renovant el paviment, i continuarem en aquesta línia. Ara també, d'ací a final d'any, la idea és ja han definit 2-3 parcs que no millor simplement un contracte de manteniment que anem a fer de pintura i sobretot pues, de millora del mobiliari, podrem posar a punt tots els parcs que ens queda, i sí que continuarem de cara al 2027 renovant de forma integral, no, el mobiliari i el paviment de tres parcs. Al final són unes infraestructures o uns espais que s'utilitzen molt pels nostres xiquets i nostres xiquetes i per molta gent del poble de Cocentaina, i per tant devem d'oferir espais segurs, ergonòmics i sobretot espais més humans, no? Per poder disfrutar d'aquest espai d'oci de xiquets i xiquetes, així que continuarem.
2: Molt bé. L'última, Nucli Antic també heu treballat en ell.
3: Nucli Antic, estem ja en aquesta empresa, no? Que està conjuntament treballant amb els equips tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Cocentaina en definir aquest pla estratègic que ens marcarà les accions tant a curt com a mitjà i llarg plaç, les accions que ens marcaran a través de polítiques públiques que hem d'aplicar de l'Ajuntament de Cocentaina conjuntament amb altres administracions per recuperar i rehabilitar el nostre casc antic. En el moment que tinguem aquest document, diguem que ja tindrem, no? Que no està definit per l'empresa, sinó conjuntament amb l'Ajuntament, amb les necessitats dels veïns i veïnes i també amb els equips tècnics, i es marcarà aquest full de ruta tan necessari, perquè de l'altre podríem fer accions puntuals que estan fent-se i continuarem fent-se, però si no tenim una fulla de ruta on es marque des de l'Ajuntament quines són les modificacions urbanístiques que hem de fer, quines són les modificacions inclús a nivell d'ordenances municipals que hem de fer, a nivell d'altures, quines altures volem en el casc antic, aquesta ordenació urbana, podrem fer accions puntuals que les hem fet i continuarem fent-les, però necessitem ordenar-les totes i marcar-nos el full de ruta, que no només són es tracta d'inversions, sinó inclús a vegades a nivell urbanístic de modificacions del Pla General d'Ordenació Urbana de Cocentaina, que és de l'any 1993, i jo crec que ja toca modificar-lo per adaptar-lo a les noves necessitats, i per tant pues, jo crec que és un conglomerat de molts assumptes i de molts temes que no es tracta simplement d'arreglar un carrer o de tombar una casa i diem que anem a fer ahir. No, és que potser n'hi ha que reordenar o inclús crear zones verdes, amables, inclús a millor obrir carrers perquè siga més fàcil circular per allí i oferir les millors condicions òptimes per a la gent que en un futur vulgui viure en el nucli antic, o inclús la gent que està vivint actualment.
2: Molt bé, Rubén. Es queden 2-3 minutets, 4, però sí que volíem parlar. A veure, l'última volta no vam parlar, no poder parlar just abans de festes de Moros i Cristians, però és que ara ja al girar el cantó tenim l'altra gran cita, bueno, de les moltes cites que hi ha en Cocentaina, però bueno, esta és la Fira de Tots Sants. Ara, a final de mes, feu aquesta presentació. Què ens pots contar de tot este ja gran event que estem esperant?
3: Sí, és així. Si passem, acabem festes, sí. Descansem un parell de setmanes, ja quan venim comença a fer l'olor a fira.
2: Sí, exacte. No va
3: I, per tant, ja és cert que ja porten uns mesos enrere el Departament de Fira, conjuntament amb Marcela, la seva regidora, al capdavant, treballant ja la fira. De fet, ja els expositors ja s'han inscrit i ja no queden més places. Està treballant-se també en aquesta ampliació de la borsa d'informadors i sobretot mirant el tema dels pàrquings per crear zones de pàrquings que actuen de forma d'esponja en el cas de que tinguem algun dia, perquè també mirem el temps i a dia d'avui, avui, per exemple, marca tormenta, no? I ahir, per exemple, estaven quasi a 40 graus, això és realment uns tèrmics, doncs hem de també preparar-se, no?, per a les noves circumstàncies meteorològiques que vivim a dia d'avui. Així que està treballant-se ja en tot i ja el proper dia 25 tenim ja l'estrena, no?, en la presentació d'aquest cartell de la Fira de Tots Sants, que guany serà del canonge Soler dins de la celebració, no?, del 100 aniversari del seu naixement, i per tant pues, ja estem disposats i en ganes, no?, de disfrutar del gran event que és la nostra Fira de Tots Sants de Cocentaina. I sobretot enguany crec que és una fira molt especial, totes són especials, però enguany jo crec que serà més emotiva perquè li dediquem aquesta fira a la gent nostra, a la gent que està darrere, a la gent que patís els efectes de la fira, els comerços, la restauració, que on tallen carrers per muntar fira, a gent de la Brigada d'Obres, a la gent de la policia local, a gent dels mitjans de comunicació que han estat sempre ahí tan important, no?, per contar tot el que passa dia a dia en la nostra fira, i per tant pues, volem dedicar-li aquesta fira en guany a tota aquesta gent, no?, que participa en la fira i que gràcies a ells la fira és el que és.
2: Precisament, no? Nosaltres els mitjans de comunicació tindrem ahir aquest xicotet.
3: Correcte.
2: Part de protagonisme en aquest acte de descobriment del cartell i d'un poquet ja donar aquesta treta d'eixida.
3: Volíem fer una espècie d'homenatge pues, a tota aquesta gent, perquè a vegades jo parlava a la regidora, centrem en tots els visitants, que és de veres, no?, que és important, i sobretot aquesta repercussió econòmica que té la Fira de Tots Sants en el nostre poble, però volíem fer una fira més íntima i dedicar-la, no?, a tots els que esteu. I heu estat, i sé que estareu, en el cas del mitjà de comunicació, contant el que passa o les novetats, no?, de la nostra fira i en el dia a dia, sobretot doncs, també la gent, no?, del poble i que forma part de l'Ajuntament i que fa possible, no?, que la fira any rere any pues, seguisca endavant.
2: Els mateixos socarrats que estan allà darrere. Hores
3: sí,
2: i hores.
3: Al final som conscients des de l'Ajuntament de que al final crea molèsties la fira, ja no sols els dies centrals on es desenvolupa la fira, sinó els dies previs, els dies posteriors de desmuntatge, muntatge i desmuntatge, i per tant pues, sé que gent que aguanta tot això, pues, enguany la fira pues, anirà per ells.
2: Dedicada a ells. Vale, pues, fantàstic. Pues res, Rubén, jo crec que hem pogut aproximar-se a aquesta actualitat tan intensa que sempre té Cocentaina, i res, t'emplacem això, a final de mes tornem a fer una xerradeta a veure si ja tenim a Marcela i així al mateix temps ella ens explica més detalls al respecte, d'acord? De la fira.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Fort abraç. Adeu.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.
0: Empresa textil de Cocentaina precisa conductor con carnet C1 para realizar transportes de mercancías por la provincia. Interesados, llamar al teléfono 96 559 07 75.
2: Sempre ens agrada poder parlar així en Ràdio Alcoi d'un grup, una colla que la veritat és que sempre dona gust parlar d'ella. Pues parle dels Dimonis Rafolins de l'Alqueria d'Asnar. I com sempre anem els pròxims minuts a conversar amb l'amic d'esta casa, que és Jaume Pasqual. Jaume, què tal? Bon dia, com estem?
7: Bon dia, Paco.
2: Què tal? Bé.
7: Disfrutant de la vida de dimoni i de jubilat.
2: Dite-ho. Ara tens més temps. Bueno, igual pareix més temps, però crec que és menys, no? No sé, jubilat, no, com sou veu, perquè no pareu.
7: Saps quina frase és una frase genial que diuen? Tu que tens temps.
2: Sí, tu que tens temps.
7: I clar, però això te ho diu una persona, no passa res, si ho diuen diverses persones, al final s'acaba el temps.
2: Ja no te'n queda, exacte. Bueno, estàs ahí un poquet, com sempre, portant tot el tema de comunicació de Dimoni Rafolins i volíem això, un poc saber quines són les pròximes actuacions, perquè ja ara en venen unes seguides molt xules, també n'heu fet algunes recentment. Fem un xicotiu repàs. A veure, comencem el dia 10. On aneu? Se n'aneu a lluny?
7: Sí, bueno, això és una de les actuacions, podríem dir, d'este bar, perquè anem a Burgos, a Miranda d'Ebro, i encetem el que és el primer acte de les seues grans festes del poble. I bueno, per a vosaltres és una satisfacció que ja són molts anys que compten amb vosaltres per a iniciar les seues festes locals, no? I és un viatge que és molt bonico, perquè això crea amistat també, aunque és molt pesat perquè són molts quilòmetres, però bueno, i a més és que tu imagina't que anem a Miranda d'Ebro, actuem, dormim eixa nit i pel matí eixim i directe on anem a Rafal, a la Vega Baja.
2: Buf,
7: actuar a la Vega Baja, saps?
2: Imagina't, sí, sí, perquè la siguiente és l'11. I
7: saps que no descansem de la Vega Baja i on anem a Benifallim.
2: Claro, és que són el que anava a dir, són tots dies seguits. El 10 tenim Miranda d'Ebro, després Rafael a la Vega Baja i després, m'has dit?
7: Benifallim, Benifallim.
2: Ah, sí, ja més a propet. Vale. 10, sí, 11 sí, i 12, Benifallim. Imagina't, els tres dies seguits. Vale.
7: I bueno, i després ja, 18 i 19, ja és l'aposta en escena del nou espectacle de Dimonis del 2027. Que estarem sempre en el nostre poble, l'Alqueria. Divendres és Dimonis Ratolins i el dissabte és Dimonis Rafolins, amb la qual pràcticament no anem a descansar perquè tu saps que estrenar un nou espectacle sempre té un compromís molt i estrenar-lo en el teu poble encara més, no? I, bueno, i és, jo crec que és una cita important per a tots els amants del foc que venen, jo crec que avui en dia l'acte principal de les festes que més gent atrau és el correfocs de Dimonis Ratolins i Dimonis Rafolins.
2: Exacte. I entonces el que feu és donar a conèixer el que serà l'espectacle que ja anireu girant al llarg de tot l'any 27, està clar.
7: Molt bé. Sí, anem a dir, estem ja pràcticament en el mes d'octubre, amortitzem el que és l'espectacle 2026, i ja el dic, en aquestes dues fetges, no, aquest dia, 18 i 19 de setembre, és on fem la prova de lo que anem a partir del 2027. Sí.
2: Perquè, a veure, això el que estem dient, setembre, vale, tenim molta activitat, però és que octubre també.
7: No, no, octubre la setmana de, podríem dir, des de el 8 d'octubre, el 6 o el 7 d'octubre, hasta el 15 d'octubre és dramàtica. És pràcticament tots els dies, perquè estan també els actes del 9 d'octubre, els actes del 12 d'octubre, les festes, per exemple, de Primantil, que són crec, el 17 d'octubre, o sigui, que és un mes que s'ajunten ahí moltes activitats. Però també tinc que dir-te una cosa, que els correfocs d'octubre per a nosaltres som molt més còmodes, perquè ja la temperatura no és la d'ara.
2: Ostres, sí.
7: Ho hem passat molt mal, aquest estiu, perquè, clar, fer un correfocs en les temperatures de 40 graus, pues és molt pesat, eh?
2: Pobre,
7: és molt
2: sí.
7: Pesat.
2: Haureu.
7: L'altre dia en Ibi, que va ser, bueno, hem recuperat Ibi, que no va fer anys que no anàvem, i han quedat molt contents, i nosaltres també, i va ser una nit espectacular. L'únic que feia una calor brutal, però bueno, l'espectacle va quedar molt bé. Ibi té uns carrers molt xulos per a fer el correfocs i la participació de la gent va ser la pròpia tenient alcalde, que l'alcalde crec que estava en Xina, va vindre i va dir, ui, la gent ha quedat encantada i s'ha agradat molt la forma de l'espectacle que va fer.
2: Quins altres llocs heu estat últimament, estos dos mesos, tres últims?
7: Mare de Déu, hem corregut mitja província, bueno, la comarca hem estat, ara me s'enfadarà algú perquè me s'oblidarà, en Villeneta, hem estat en Gorgo, hem estat, bueno, vam tindre que suspendre quatre tondeta, hem estat en a veure, crec que va ser Fatxeca, o sigui que hem estat en molts pobles de la comarca i després de fora de la comarca hem estat en la part de Massafor, en la part de la Marina, o sigui que ha sigut un estiu al final tens que intentar dosificar les actuacions, perquè clar, tu penses que som un grup totalment amateur, uh-huh. Totalment voluntariós. I, clar, i la gent també té vida personal.
2: Té la seva feina, les seves famílies...
7: I, però, bueno, no podem queixar-nos de la quantitat de gent que any darrere d'any sumen més actuacions. I, doncs, per això, Dimonis Rafolins i el poble de l'Alqueria pues, està sempre en boca en qualsevol activitat festiva. Vam estar també al costat de Xaló, com recordar, com es diu el poble. O sigui, que hem estat en molts pobles i de veres que molt contents, molt contents.
2: M'ha perdut ja. A veure, que fa poc que ho vau celebrar, els 25 anys?
7: 30.
2: Els 30? Vale.
7: Ja som molt majorets,
2: ja. Ja teniu.
7: Som curiós, veteranos.
2: Veteranos, vaja que sí. Molt bé, però res, ja era, Jaume, un poquet ahí aproximar-se a tot el que esteu fent. D'acord.
7: Bueno, pues que la gent mos seguisca per
2: les xarxes i el que vas tu.
7: I que a nosaltres sempre mos agrada compartir amb la gent allò que fem. Perquè tu pensa en una cosa, que tu pots fer l'espectacle més gran del món, però si no tens el més gran del món, que és la gent, l'espectacle no funciona.
2: Això és. Molt bé, doncs primer Miranda d'Ebro, després Rafal, però d'ací no res, ja tenim Benifallim.
7: Ah, d'ací no res,
2: el coll. I, bueno, espera, Benifallim, Alqueria, i ja en octubre veniu així també al coll. Ahí està, per el 9 d'octubre.
7: Ahir juguem en primera res,
2: no?
7: Que és la Collano, no ho va repartir.
2: No està, li costa començar. Ells som de llarga duració. No parlem que el pobre València teu, bueno, pa què?
7: Bueno, però el muro guanya 3-0.
2: Bueno, almenys contestant o no, contestant va fer 1-0. Però el muro va guanyar, algun bo han tingut. Molt bé. Moltes gràcies, com sempre, Jaume.
8: Una plaza.
9: Sánchez abre la puerta a introducir cambios en los servicios de inteligencia. Con el debate sobre si el CNI avisó o no de la entrada masiva en Ceuta, la pregunta ahora es ¿cuándo se van a publicar los documentos desclasificados? Moncloa está marcando los tiempos, los enlaces nos dicen, los tendremos a primera hora de la tarde.
10: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, primero en el Congreso y después en una entrevista en Televisión Española, ha defendido su actuación en Ceuta. Admite que ante ataques como este, el Estado tiene que prepararse mejor y desliza también la posibilidad de introducir cambios en los servicios de inteligencia para mejorar la anticipación a crisis como la de finales del pasado mes de julio.
11: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan, tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
9: De la reunión entre el rey y Margarita Robles, de la que nos enteramos por las redes sociales de Casa Real, Sánchez la ha enmarcado en la misma entrevista en Televisión Española en un encuentro normal. La situación en Ceuta, que ha protagonizado buena parte también de la sesión de control esta mañana en el Congreso, la primera del nuevo curso político, lo ha hecho con críticas del Partido Popular y Vox. Feijóo apelaba a la inseguridad en la ciudad autónoma, volviendo a tirar del, digamos, comodín de los spray pimienta. Abascal iba incluso un poco más allá.
12: En España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta.
13: Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
9: Y el tono se ha ido endureciendo aún más con la acusación de Miguel Tellado, del popular Tellado, a Marlaska, atribuyéndole un delito de denegación de auxilio o dejación de funciones. También se ha hablado en el Congreso del futuro de la legislatura. Preguntaba a Rufián a un Sánchez, que se ve ganador de las próximas elecciones, sobre cuáles serán los apoyos parlamentarios a su izquierda.
14: Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? A mí los números es que no me salen.
9: El otro nombre propio del día es el de José Luis Trapero. Ha dimitido el director general de los Mossos. Dice la consellera de Interior, Núria Parlom, que le hubiese gustado que continuara.
15: El director general ha decidido no continuar, por lo tanto nosotros lo aceptamos. A mí me hubiese gustado que continuara porque creo que la buena labor que se ha hecho, pues hay que destacarla en ese sentido. Es decir, estamos reduciendo la delincuencia en Cataluña, no las percepciones, pero sí los datos reales. Hemos centrado el foco en lo que es importante. Multireincidencia, crimen organizado.
9: Pero lo cierto es que durante los últimos meses ha habido discrepancias entre la consellera y el exdirector general de los Mossos, que va a continuar en el cuerpo, aunque con otras funciones. Pendientes también del temporal en Cataluña. Desde hace 2 horas está interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Adif ha tenido que cortar la tensión eléctrica en la vía para reparar la catenaria que se ha visto afectada por la caída de un rayo. El servicio se acaba de reanudar. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, desde hace 10 minutos el gestor de infraestructuras Adif ha confirmado que la catenaria afectada por este temporal ha sido reparada y por lo tanto se puede volver a circular entre Madrid y Barcelona con los servicios de alta velocidad. Hasta las 11, según los últimos datos, había afectados 21 trenes de las tres compañías, casi 7.000 viajeros y retrasos entonces de 35 minutos que ahora ya superan la hora de retraso en algunos trenes. En cualquier caso, se prevé que en las próximas horas los trenes sigan llegando con retraso a sus destinos por el efecto que suele tener un corte de este tipo, que siempre es acumulativo.
9: Hay lluvias intensas en Girona, donde Protección Civil ha activado el aviso rojo.
10: Hora 14. Las noticias de la una.
9: Y más cosas con Aldo Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Hola, Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora la Comisión Europea da detalles sobre el proyecto de ley de vivienda que se quiere implantar en toda la Unión con el objetivo de unificar criterios ante un problema que no es ajeno a España. Entre otras cosas, se propone restringir los alquileres de corta duración o limitar la compra de segundas viviendas. Estamos en Bruselas. Enrique García Pozo.
18: Sí, la Comisión propone criterios comunes para definir qué es una zona tensionada y herramientas legales para que los ayuntamientos puedan limitar los alquileres vacacionales y la compra de viviendas que no sean para uso residencial. La vicepresidenta Teresa Rivera y el comisario de Energía y Vivienda, Dag Jongensen, presentan a esta hora el llamado paquete para una vivienda accesible. Es la primera vez en Europa que se definen criterios técnicos comunes para definir qué constituye una zona tensionada y qué podrán aplicar los ayuntamientos si quieren, porque la Comisión no tiene competencias en viviendas. En vivienda es una propuesta que todavía tiene que pasar por la Eurocámara y por el Consejo.
17: Y es una de las imágenes hasta ahora, el funeral del rey Harald de Noruega. Falleció hace 2 semanas. El funeral se está celebrando en Oslo y desde España acude una representación formada por los reyes Felipe y Leticia y la reina emérita Doña Sofía.
9: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, con el estreno esta noche del Barça en la Champions. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, el Barça se va a estrenar en casa en la Champions, 7-4 contra el Feyenoord y con un feliz Lamine Yamal.
19: Pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida está más feliz que ahora. A nivel colectivo, pues seguir ganando títulos y obviamente pues esta competición tan especial que la Champions.
0: Se estrena el Barça y se estrena el Atlético de Madrid en un escenario de altos vuelos en Anfield Road contra el Liverpool. Pablo Barrios.
20: Bueno, complicado, yo creo que más que complicado es ilusionante, ¿no? El poder empezar esta competición aquí, en este escenario, como dices, ¿no? Que es de los más top, yo creo, que de Europa.
0: Además, tiempo para la Vuelta Ciclista a España. Hola, Borja Cuadrado.
21: Buenas tardes desde Dos Hermanas. A punto de arrancar la etapa número 17 de la Vuelta a España. Van a ser 185 kilómetros con final en Sevilla. Jornada propicia para los velocistas. Matt Brennan, el británico, que va a buscar su quinto triunfo parcial. Recorremos con Enric Mas, de momento como líder. Llega a esta recta final de vuelta con 2.06 de ventaja con Félix Gall y 2.10 con el esloveno Primož Roglič.
0: Y de la madrugada, gracias Borja, la eliminación de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos.
9: Nos queda el tiempo, Aldo. ¿Va a llover y va a haber tormentas?
17: Sí, estamos muy pendientes de lluvias y tormentas, sobre todo en el este peninsular, que pueden ser localmente fuertes. La EMET ha activado avisos amarillos y naranjas. En el resto del país, Casal, siguen bajando las temperaturas. Ya no solo habrá que echar una rebequita, como decías ayer, sino que por las mañanas las mínimas a primera hora van a ser muy bajas. Así que rebequita y algo más.
9: Un paraguas, seguro. Gracias, Aldo.
17: Chao.
9: Regresamos con esto y más a partir de las 2. La una en Canarias.
10: Hora 14. El láser.
22: Cadena Ser, Comunidad Valenciana. ¿Sabías que tu ayuntamiento puede conocer su nivel de Smart City de forma totalmente gratuita? Avaesen pone a tu disposición un diagnóstico para detectar los retos de tu municipio y descubrir las soluciones que mejor se adaptan a la vida de tus vecinos. Hazlo hoy mismo en thinksmartcity.es. Es gratis.
23: Uf, necesitaba esto.
24: ¿El qué?
23: Este silencio, sin reloj, sin mensajes. Ay.
24: Tomarse las cosas con esta calma.
23: Solo dejarse llevar.
24: Olvidarse de todo y desconectar.
23: Libres, por fin.
24: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
22: Gobierno de La Rioja. Radio Alcoy. Cadena Ser.
25: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 28 grados centígrados.
1: Atención al COI. La inteligencia artificial sale de gira. Y en ESIC somos los culpables. El tour de la IA en la Comunidad Valenciana hace parada en Alcoi para enseñar a empresas y profesionales cómo aplicar la IA al marketing y las ventas. Sesiones presenciales solo los viernes, con comida networking incluida, en las nuevas instalaciones de ITEX. Arrancamos 23 de octubre en Alcoi. Plazo de matrícula abierta. No te quedes atrás.
2: Continuem amb el programa Oi por Oi al Coll, i en aquesta ocasió, si abans parlàvem de Cocentaina, en aquesta ocasió anem a parlar de la veïna també, Gorga, perquè aquest cap de setmana celebren una de les festivitats ja més emblemàtiques, més esperades al llarg de l'any. Pues parle d'aquest divendres 11 de setembre i dissabte 12 de setembre de les Baquetes de Gorga. I per això la entitat organitzadora, l'Associació Festera Baquetes de Gorga, i així en els estudis de Ràdio Alcoi, contem amb la presència del seu president, que és Juan Bonet. Bon dia, Juan, què tal?
3: Bon dia, Paco.
2: Com estàs? Molt bé. Una vegada més que hagis vingut així a Ràdio Alcoi, un plaer.
3: Un plaer per nosaltres també.
2: Molt bé, ja ho tenim molt a proper, quedem dos dies, mig, ja dos
3: està.
2: I mig.
3: Ja no està, ja res. Està, ja està ahí.
2: No queda res. A veure, conta'm un poquet, com és este any? Esteu ahí contents? No sé, dis-me una idea general.
3: Com sí, esteu? Bueno, l'any, més o menys com tots els anys, però sí, un any, durant l'any s'ha treballat un poquet més per a replegar un poquet més d'diners.
2: Molt bé.
3: Ja que l'any que ve, pues, bueno, es canvia la legislació, n'hi ha que fer modificacions i
2: bueno, parlaràs d'això. Vale, sí. vale, perfecte.
3: I la gent també ha respost molt bé, el poble, i bueno, ha sigut un any, estem contents, la veritat, i amb ganes de que vinga.
2: Hem estat parlant prèviament, ja són 13 edicions, calculem,
3: sí.
2: No?
3: Uf. Sí.
2: Ja són, ja més de la passes de la dotzena ja comencem a arribar a la majoria d'edat.
3: Sí, molt perquè bé. Al final som els mateixos sempre i 13 anys ja es fa costar amunt.
2: No, pues ja que incorporar. Més o menys calculem una quinzena de jovens, sí. Entre 30, 40, per ahí esteu.
3: Per ahí estem,
2: no?
3: Sí.
2: Molt bé, perfecte. Bueno, pues el que és l'Associació Festera Baquetes de Gorga, abans de parlar de lo que és la programació en concret, sempre ho parlem, i jo crec que és important per als oients, la seguretat, perquè estem parlant de baquetes, que sí que és veritat que és un acte festiu, però sempre té aquest puntet d'estar tot segur. Què és el que feu? Conta-me.
3: Pues mira, això és el més important. És la gent es pensa que és una festa i en veritat és una festa, però bueno, n'hi ha un perill ahí real que n'hi ha un animal que pesa molt més que una persona i només en un bac ja pots estar...
2: Pots anar al llit.
3: Sí, pots estar...
2: Ahí dolorit.
3: I bueno, pues nosaltres la seguretat és el tema més important que tenim en l'associació i tots els anys fem incapeu sempre i bueno, pues anem a repassar si vols les normes que posem, val? Mm-hmm. Bueno, dir també que som, pues aquest dia si nosaltres en som, nosaltres som sobre 15, però aquest dia pugem a uns 20 col·laboradors,
2: vale.
3: Voluntaris, que som els que estem organitzant un poquet el per això, que no entren menors, és el principal, menors de 16 anys no poden entrar, no val la pena que... És que no es pot.
2: Que no s'arriba.
3: Correcte, no. Ni poden estar tampoc en la barrera mateixa, tenen que estar a un metro i mig com a mínim arrere.
2: Vale.
3: I després, gent en estat d'embriaguesa tampoc pot estar dins del recorregut,
2: vale.
3: Gent que no porta un calçat adequat no pot estar dins del recorregut, vale. I bueno, més o menys són eixes les coses que més, bueno, gent en un estat físic que no siga apte tampoc, saps? Si vens en un peu esquillolat o una mà vendada no pots entrar a les baquetes, tens que quedar-te fora en la barrera mirant-ho, fora pots estar, no n'hi ha problema, però dins no.
2: Molt bé, perfecte.
3: Perquè al final poses en perill qualsevol persona en estat d'embriaguesa o que no està físicament apta per correr, ja no és que el poses en perill a tu, poses en perill a més gent i això... Claro. És un tema sèrio.
2: Molt bé. I totes aquestes normatives i totes aquestes, diguem, directrius, les treballeu amb? Compte'm.
3: Sí, les treballem nosaltres. Pues mira, el divendres, antes de fer l'event, conjuntament amb la directora del festejo, que és una regidora de l'Ajuntament, que és Feli, que bueno, pues tira una maneta de part de l'Ajuntament i ho coordinem amb ella. Fem una reunió, ens repartim els puestos, cada un en una barrera perquè no passi gent i, bueno, i després hem d'estar també repartits, pues, durant el recorregut. No és massa llarg, però bueno, intentem estar ben repartits perquè, o sea, 20 ulls miren més que 10.
2: Claro, claro, estar ahí.
3: I sí, i bueno, pues
2: l'ajuda importantíssima de Guàrdia Civil i de Policia Autonòmica.
3: Correcte, sí, la Policia Autonòmica ve bueno, a revisar que els permisos estiguen bé i que estiguen totes les autoritzacions, la ganaderia, tot correcte. I la Guàrdia Civil sempre demanem, de part de l'Ajuntament, demanar

0: inspecció, sempre prèviament, això, sense això no podríem fer les baquetes, es veu que tot està bé, està tot muntat, i ja pues, bueno, comença el fin de setmana de festa. Després obrim la barra, sempre perquè la gent, pues, igual que estem muntant les barreres i estem per ahí pel carrer, pues, que la gent estiga també, pues, que se posa musiqueta... I fem ambient de festa, que al final són festes encara, i no n'hi ha que fer festa.
1: Molt bé. Ara, després tenim el sopar.
0: Sí, després fem un sopar, més o més orientat a la gent del poble, és un sopar de cava set que diem, que la gent es porta el seu sopar, perquè nosaltres no podem donar sopar a tanta gent. I, bueno, i després tenim... el sopar està amenitzat per DJ Mateu, i després ve la solta de baquetes, que és la primera solta. Recordar que tota està la solta de baquetes, és una, com ho han fet així, considerem que és una festa que no deixa ningú excluït, i mentre estan les baquetes tenim en un carrer, el carrer de l'església, tenim a DJ Mateu.
1: Entonces, seguix,
0: no? Correcte, si no, no vols estar en una cosa, doncs pots estar en l'altra.
1: Perfecte. Anem a citar la ramaderia.
0: Sí, la ganaderia La Paloma de Xaló.
1: Hi ha molts anys, no? Va venint amb vosaltres, no?
0: És una de les millors ganaderies que n'hi ha per la Comunitat Valenciana, i per nosaltres és un orgull i un honor que estigui disposta a vindre a un poble com Gorga.
1: Perfecte. Calculeu un parell d'horetes, aproximadament.
0: Sí, de 12:30 comença la primera solta, hasta les 2:30 del matí.
1: Vale, perfecte. I DJ Mateu, que no para.
0: I DJ Mateu, hasta que ja s'acabi
1: el cos aguante. Molt bé, ja passem al dissabte, perdona. Dis-me, a partir de les 10 del matí.
0: Sí, doncs dissabte a les 10 fem un esmorzar, també per el que estava comentant, de que no ningú s'enga excluir, doncs la gent que no li agrada igual doncs anar a sopar o així, doncs, bueno, doncs pot vindre a l'esmorzar. I també doncs un esmorzar de germanor, que la veritat és que cada any ve més gent i cada any és més bonic, perquè al final n'hi ha molt bon ambient allí, i doncs convidem a la gent que el que vulgui vindre s'ha d'apuntar prèviament, però bueno, que és un altre acte que cada volta te pilla més força.
1: Si poses torrar, poseu torrar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: Botifarres, llonganis, tot allà. Ai, molt bé, xulles, molt bé.
0: Sí.
1: Vale, a veure, una cercavila.
0: Sí, compte. Després ve la... en acabar l'almorzar, sobre les 2 jo per ahí fem una cercavila i bueno, en la agrupació musical de l'Iri de Gorga,
1: faltaria més.
0: Sí, tenim un orgull de banda, que és l'orgull del poble, pues que menys de que vinga el dia de les baquetes a fer, bueno, per això, a fer-nos la festa, pues fem cercavila per tot el poble, i després anem al dinar. Fem un dinar també de germanor. I bueno, pues fem Andrés Navío, que és un dels nostres, pues fa les paelles, i bueno, fem una espècie de picaeta i més la paella, i tot això, clar, amenitzat per el deliri.
1: Per el deliri, també. Quantes paelles pot fer?
0: No sé si sou pues ell en fa sobre 6 a la volta.
1: Uf, no sé, són paelles, pobres.
0: Sí.
1: Molt bé. D'acord. I ahir ja entrem en la recta final, ja important, a veure, compte.
0: Sí, correcte. Després per l'esprà, pues, bueno, n'hi ha un poquet de tardeo en la banda, en la banda, i després també tenim a DJ Mani, que el dissabte ve DJ Mani de Cosentaina.
1: Un altre crack.
0: Sí, correcte. I res, a les 7 comencen les baquetes, la segona solta. També, pues, lo mateix, recordar que en el mateix carreró que n'hi ha i d'antes, pues estarà al tardeo, estarà DJ Mani sonant mentre els vaques estan pel carrer. Però si algú no vol estar en el carrer en companyia dels vaques, pues bueno, pot sempre estar ahí en la disco mòbil. I després, bueno, pues comença la segona solta i l'última ja, que és...
1: Un parell d'horetes també, no?
0: Sí,
1: aproximadament. Igual.
0: Des
1: de les 7 de la vesprà acaba a les 9 de la nit, no?
0: Sí.
1: Feu un sopar després, no? O què?
0: No
1: sopeu, ja no podeu. Ja esteu ja morts, ja no teniu ànim.
0: No, ja el tindes massa dur.
1: Derrotat, ja.
0: Sí, bueno, després sí que seguís la rebel·la, seguís en DJ Mani, en acabar-se les baquetes, i bueno, sempre n'hi ha alguna cosa per menjar per allí, no patiu.
1: Algo trobem, que no us preocupeu, que alguna cosa de la torrada, de les paelles, algun plat de paella te sobra.
0: I bueno, ja està, que el cos aguante.
1: Perfecte, molt bé. Doncs així és un poquí aquesta programació tan completa que tenim per a aquest divendres i dissabte, 11 i 12, a la veïna població de Gorga, aquestes baquetes, aquesta 13a edició. Juan, abans d'acabar l'entrevista, a part del que han comentat la Guàrdia Civil, la Policia Autonòmica, també a nivell sanitari, també ho teniu molt treballat, compte'm.
0: Sí, correcte, mira, en nivell sanitari estem obligats a portar un UVI mòbil en un enfermero i un metge. I nosaltres també, a part d'això, contratem una ambulància sense infermera ni metge, en dos tècnics, per si passarà alguna cosa més lleu, pues que pugui anar l'ambulància i no tinga que parar l'evento, perquè si passarà alguna cosa i se'n va l'ambulància, s'ha de parar la vaca.
1: Teniu dos, per tant.
0: Sí, correcte.
1: Vale, perfecte.
0: Sí, està totalment equipat.
1: I res, pues una última frase, Juan, un poc, convidat.

0: Ara, els oients de Ràdio Alcoi, d'Alcoi, Cosentaina, Muro, Panyeres, que vulgui vindre, no? Què pots dir-nos?
1: Bueno, pues mira, com aprofitar esta entrevista per a convidar a la gent a que vinga a Gorga. És un poble menudet que mos fem de sonar, perquè al final és l'únic poble de tota la comarca que fem un acte així. I bueno, el fem en cabet, el fem ben fet i convidar a la gent a que vinga a conèixer Gorga, a conèixer les vaquetes, que segur que no defrauda, ni deixa ningú excluït, ni
0: bo,
1: a tot el contrari, segur que s'ho passa molt bé i vol repetir.
0: Molt bé. Ja van vindre festes de Gorga, que també ja van posar el llistó alt, eh?
1: Sí, mare meva.
0: En Gorga no pareu. Sí. Molt bé, fantàstic, pues res, moltíssimes gràcies, Juan, per vindre així als estudis de Ràdio Alcoi.
1: Gràcies a tu, Paco.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Y a las 13:19 les contamos que en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. I mentre arriben els polítics a la tertúlia, que començarà a la 1:30, el nostre company Paco Agulló també entrevistarà en no res a César Puig sobre una fita important que va haver familiar fa uns dies. Així que els dono la benvinguda a aquest tram del programa.
4: Dins dels actes que va organitzar aquest cap de setmana el que és el barri d'Escloig, el popular barri d'Escloig de la nostra ciutat, un d'ells ens va, pues, bueno, es va encantar, tots eren molt xulos, però este ens va encantar molt, perquè era l'homenatge a un dels seus veïns que fa molts pocs dies havia complit el cent anys. Però és que, a més, aquesta persona és una persona molt vinculada a Ràdio Alcoi, la vam tindre, per exemple, en el 90 aniversari d'aquesta casa. No podem parlar directament amb ell, però sí amb el seu fill, també a mi personal, amic d'esta casa, que és César Puig. Bon dia, César, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia, Paco. I vosaltres, què tal esteu?
4: Que plaer poder parlar amb tu, perquè a veure, que és que van veure i van dir, a veure, César Puig, a veure, tu eres el segon cognom, el segon apellido?
5: Jo soc de segon cognom és Pereto i mon pare és de segon cognom Pitcher.
4: Pitcher, vale, vale.
5: César Puig Pitcher.
4: Vale, perfecte. Pues damunt, que és ja, que sou tercera generació, quarta, no me recorde ja.
5: Pues estarem en la tercera generació, la quarta generació.
4: Bueno, pues és una família molt important per a aquesta casa, Ràdio Alcoi, perquè van ser, pues, bueno, des de lo que és l'inici, l'abuelo de l'actual propietari de Juan Jordà, Jesús Raduán, pues es va ajudar molt de l'abuelo de l'actual César en el que anem a parlar. A veure, César, contamos un poquiu abans de parlar de tota aquesta relació en Ràdio Alcoi, que ja en el 90 aniversari la van tractar. Anem a parlar d'aquest centenari de ton pare. Bueno, pues jo crec que, a més, vau celebrar este acte així en Escloig, també un acte personal familiar vosaltres. Contamos un poquet com està ton pare, l'alegria immensa, no?, arribar al centenar d'anys.
5: Pues sí, partim de que per nosaltres és una sort tremenda poder disfrutar encara del nostre pare, tant la meva germana Maribel com el meu germà Jordi. Pues tenim la sort de comptar encara amb un pare en 100 anys en tot el que una persona d'eixa edat ha viscut ja, no? Imagina't que mon pare va néixer en 1926, doncs imagina't totes les vivències que ha tingut i que encara tenim la sort de compartir en ell que va contant-nos, és a dir, que sempre és una lliçó dia a dia quan estem en ell, total, en tots els sentits, no? Pel dia a dia nostre és importantíssim tot això. I, bueno, sí que és veritat que aprofitant la festa del barri, com bé dius tu abans, pues el divendres, que era la nit de l'olla allà en el barri, pues, hi vam fer un xicotet homenatge molt emotiu a mon pare. Des de si vull donar les gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi, que és la persona d'allí, i a l'Associació de Veïns, el subpresident, que van organitzar aquest homenatge, i bueno, va ser molt emotiu. Mon pare va anar al barri a viure en els anys 60, més o menys, i bueno, va ser tota una vida vinculada allà al barri, igual que tota la infància dels meus germans i meua. Per tant, va ser molt emotiu recordar aquells temps i recordar a veïns que estaven allí i amics que van vindre a compartir aquest ratet amb tots nosaltres. Va ser un moment molt emotiu. I el dia següent, el dissabte, pues, van celebrar un dinar familiar en el centre social d'ací dalt del Baradello, aprofitant que s'ha de tota la família, i també va ser molt emotiu. Mon pare va disfrutar moltíssim i, bueno, són records que tens per tota la vida, ja, perquè veiem un pare trar-li dos llagrimetes, quatre sonrises i compartir aquests moments amb tota la família, per ell és important.
4: Totalment. Aure té tres fills, quants nets i quants bisnets?
5: Té tres fills, la meva germana Maribel, que és la major, jo soc el mitjà, el meu germà Jordi.
4: Sí.
5: Després té sis nets.
4: Que bo.
5: I dos bisnets.
4: Ah, ja té dos bisnets també. M'encanta. Sí. L'home està entretingut, en tota la família. A veure un poquet, perquè ell està, ell el que em comentaves, no? Ell està lúcid, conta tot, explica, és conscient de tot, explica, pues, conta, no? Dies ara, experiències, vivències, sí, de la seva trajectòria.
5: Sí, sí, sí. I a més de poder tindre-lo encara en els 100 anys que té, tindre-lo encara en aquest estat, no? Que està lúcid, que pots parlar en ell, que li traus un somriure, dos llàgrimes quan recordem coses i s'emociona, en els meus germans i en mi, és una meravella poder-ho disfrutar. I la llàstima, pues, va tindre per enfermetat un ictus en febrer del 24, ahir ell, pues, el va danyar un poc, però no, encara ell es manté com és lúcid, es manté en tots els sentits, tenim eixa sort que, per desgràcia, moltíssima gent no té molt de comptar amb un pare en eixa edat i poder-lo disfrutar encara.
4: Perquè recordes, César, l'acte que vam fer del 90 aniversari en el Ivanka del Coll, ahir vau estar els dos, ahir va estar ton pare i va estar tu.
5: Sí, recordo jo eixa ratet, que mon pare també estava molt emocionat, no? Que vosaltres vau tindre bé convidar-nos a anar a eixa acte i ho recordem molt de carinyo, no? Perquè ja saps tu la relació que la família nostra ha tingut sempre i el carinyo a Radio Alcoi. No?
4: Va ser el... tenia relació amb els diputats, contamos un poc aquest origen, perquè Jesús Raduán, l'home, volia muntar una emissora a Radio Alcoi, que ara, si no res, farà això 100 anys, l'any 31, i no podia, no tenia sort. I va dir, t'abuelo, va dir, tranquilo, que jo t'ajude.
5: Sí, concretament va ser el tio de mon pare, que també li diuen César, que és el que estava a Madrid, com tu dius,
4: sí,
5: que bueno, va mediar en tot això, i és el que es va dir allà en Madrid, aprofitant que ell estava allí, pues, va fer les gestions i a fer tot el possible perquè el COI poguera tindre aquesta emissora que tu comptaves. No?
4: Exacte.
5: Bueno, sí que a raïs de tot això, pues, sí que hem tingut una relació en Ràdio Alcoi de molt de carinyo i, vamos, i que recorda la meva família contínuament, perquè sí. En un moment saps que parlàvem aprofitant el 90 aniversari de tot el que va suposar això i bueno, sí, molt de carinyo. Són records que mira, que la família té i del que estem molt orgullosos, per supost, d'haver ajudat en su dia a qui no va destacar l'emissora.
4: Hasta avui. César, abans d'acabar l'entrevista, aclarim un poquiu el tema històric, perquè comentaves com va ser la família? Perquè això sí que vam estar, Rafa Hernández, el nostre també amic historiador, va estar un poquet investigant. Recorda-nos un poquet als oients, com va ser això?
5: Pues sí, aprofitant el 90 aniversari, com bé comentaves abans, pues bueno, la veritat és que l'amic Rafa mos va contar coses que jo personalment desconeixia, no? Però almenys coses que ni jo ni la família, és a dir, que el tio de mon pare, el tal César Puig, que comentàvem, que és el que va fer les gestions en la seva època per fer que el Coll tinguera l'emissora, mos comentava de que estava enterrat en el cementeri de l'Almudena i en Madrid, i bueno, i són coses que jo desconeixia, no? I gràcies a la feina que va fer Rafa, pues, aprofitant aquest dia que es van veure, mos contava coses que dic, ostres, tu, que curiós, no? És que, mira, però des d'ací aprofita i li dono gràcies a Rafa, perquè aprofitant aquest acte del 90 aniversari, tant la família com jo, quan vam parlar amb ell, van compartir unes anècdotes increïbles. De veritat, que aprofita i li dono les gràcies.
4: I eixe Puig, a veure, jo visc en un carrer que es diu Carrer Periodista Julio Puig.
5: Sí, el carrer de...
4: Sí. Era tío.
5: Sí, periodista Julio Puig. Julio Puig era concretament bisabuelo meu.
4: Vale.
5: Era tío de César Puig.
4: D'acord. Aquesta família, me cachi la mar. El vostre bisabuelo. Pues mira, jo en el seu carrer. Molt bé. I l'últim que això també ho vam estar comentant i abans d'acabar l'entrevista, a veure, ton pare, dins del que va organitzar, que estàs dient-me, no? Ahí en el Varadello va tenir una sorpresa molt especial, no? Ell ja més o menys s'esperava, però no tant. Explica'm un poquit.
5: Sí, s'esperava perquè... Sí, s'esperava, sempre ell tota la vida li han agradat les ranxeres, no? Tota la vida li ha fet molta il·lusió i, de fet, en la seva època, pues, crec que com molts joves de l'època, no? S'enjuntaven en una guitarra, en qualsevol caseta, en qualsevol lloc aprofitaven i el rato de ser feliços, pues, era en una guitarra, cantar quatre cançons, quatre ranxeres i passar-ho de la millor forma possible. I els últims anys hem aprofitat i sempre li hem portat, pues, això, tres mariachis perquè li canten en la seva festa de cumpleaños. Enguany era un any especial perquè era el centenari i van voler que en tinguera, pues, algun o més. Van vindre cinc mariachis que
4: xulo,
5: que van cantar un rato i la veritat és que mon pare es va tornar a emocionar, va tornar a cantar en companyia d'ells. Bueno, va ser molt bonic i a tots. I en especial per mon pare, no? Perquè, clar, ell quan senten cançons de la seva època, pues normal, no, s'emociona, no, inclús va intentar passa. Cantar en companyia d'ells. Va estar molt, molt xulo i molt emotiu.
4: Molt bé, pues era un poquet eixe momentiu, eixe testimoni volien tindre per la teua part i res, simplement, pues això, desitjar-vos a tota la família, en especial a ton pare. Ara anem a pel 101, 102, 103, i a veure, que és alcoyant, som durs i podem en tot.
5: Pues moltíssimes gràcies de part de tota la família per haver-se'n recordat i vull que dones gràcies a tots els companys teus de Ràdio Alcoi, a Juan, per suposar, si teniu oportunitat.
4: Sí, estan escoltant-nos, segur.
5: I com molt bé. Pues, donar-vos les gràcies de part de tota la família per el detall que heu tingut de qui dramos i de recordar-se.
4: Gràcies, César. Un plaer. Fort abraç a tots.
5: Paco, gràcies. Gràcies.
4: Dins dels actes que va organitzar aquest cap de setmana el que és el...
3: Una del mediodia, 32 minutos. I tornen les tertules a Ràdio Alcoi este dimecres 9 de setembre. Ho fem amb els polítics i ens acompanyen aquí, així en els nostres estudis, Jordi Martínez pel Partit Socialista. Benvingut, Jordi.
6: Hola, bon dia.
3: Tenim també a Àlex Cerradelo per Compromís.
7: Hola, bon dia.
3: Del Partit Popular tenim a Lirios García. Benvinguda, Lirios.
8: Hola, gràcies.
3: Tenim també a David Abad de Vox.
9: Hola, buenas tardes.
3: I a Mari Carmen Paredes de Guanyar.
10: Hola, molt bon dia.
3: Bueno, benvinguts tots a esta tornada a les tertúlies i per aquesta primera sessió, com no, teníem que demanar-vos un anàlisi sobre la temporada, no? D'este inici, opinió sobre este inici de la temporada. Pues proposem, per tant, parlar d'estos objectius que teniu per al nou curs polític. Ha començat avui el curs escolar, però ja fa temps, Jordi, que els polítics s'han posat, no?
6: Sí, la veritat és que enguany, darrere de tots els problemes que han tingut durant el mes d'agost, en tota la situació que van viure a començ de mes en eixa, bueno, pues no sé com dir-li,
7: esclafit,
6: tormenta, macrotormenta, no sé com dir-li, pues bueno, ja van tindre que estar atents i sobretot perquè ara, durant el mes d'agost, avui mateix, ja tenim també algun avís de pluges importants i conforme estan posant-se les coses, pues hi ha que estar molt atent. I sí que és cert que ha començat ja un curs que jo crec que, bueno, tenint en compte que el final de curs va convertir-se en les eleccions municipals i jo crec que també autonòmiques, però bueno, jo crec que va ser un any o un curs apassionant, hi ha molts reptes. Des del Partit Socialista ja, per dir-ho d'alguna manera, ja han triat la persona que es presentarà a aquestes eleccions, la meva companya Lorena Zamorano, i des d'ahir ja estem preparant un poc, no?, quina va ser aquesta activitat a nivell del nostre partit, però també un poc, bueno, pues, donant la impronta del govern i bueno, pues, anar canviant un poc els objectius que tenim i anar presentant-los també a la ciutadania. Nosaltres este curs volem que siga també, per dir-ho d'alguna manera, un inici a aquesta activitat política i sobretot una activitat municipal en la que volem centrar-se un poc més en el manteniment de la ciutat, no? Entenem que això va ser la carta de presentació que anem a portar per a les pròximes eleccions, canviar un poc el rumb de l'acció de govern, a insistir més en el que és la ciutat i també un poc, pues, bueno, com ja tenim pendent alguns temes, com pugui ser el tema de la indústria i el tema de lo que és els serveis públics que creiem que tenim que anar demandant, no? Jo crec que aquestes claus van a ser les que van a manejar-se durant aquests mesos de cara a les pròximes eleccions, perquè no hem d'oblidar que les legislatures duren 4 anys i són projectes que en alguns casos costen d'executar, no? Per tant, aquest any serà el tema, l'any de reflexionar sobre el que volem per als pròxims 4 i intentar això, pues, canviar un poc el rumb de cara a la ciutat.
3: Són les previsions del grup socialista. Àlex, és regidor de Compromís. Quines són aquestes, aquesta arrencada de temporada? Quines són aquestes propostes?
7: Bé, pues, durant aquest curs polític jo crec que podrem veure certs projectes que estem realitzant per a la ciutat, com pot ser l'accés al Santiago Pallà o altres obres que també van a començar en breu. Per tant, és el moment de veure aquest treball que s'ha fet durant aquesta legislatura i a Compromís el que tenim clar és que el que volem fer és explicar més enllà del curs polític. Volem explicar quin és el projecte que tenim per a la ciutat i quines són les coses que volem continuar a la pròxima legislatura. Fins ara, parlant de les eleccions, també ha parlat Jordi, pues, a Compromís també es va anunciar ja en el seu moment que jo era el candidat.
3: I va ser el primer en anunciar-se, no?
7: Exacte, va ser el primer. Bueno, però al final era la situació i la circumstància. Sí que és de veres que vam obrir la possibilitat de parlar en altres forces polítiques per a fer una candidatura conjunta i van començar a parlar prèviament a l'estiu en algunes forces polítiques i ara pues, toca també reprendre aquestes converses i reprendre també el programa electoral i el que volem precisament és obrir aquest programa electoral a la ciutadania per a poder fer dissenyar aquella ciutat que siga més propera, que siga més arrimada a allò que realment les alcoianes i alcoians necessiten i volen per a la ciutat.
3: Ara els partits que venen no coneixem encara el candidat Lirios del Partit Popular. Qui pega primer pega dos voltes o no sé quan sabrem?
8: No, que cada partido tiene sus tiempos y el Partido Popular pues aún no ha designado quién va a ser el candidato. Pero bueno,
3: el candidato
8: O candidata.
9: O candidata.
8: A ver, yo hablo en masculino y me siento identificada. Sí. Yo no tengo ningún problema.
9: Pero
8: con
9: podría
8: eso,
9: ser candidata también, Lirio.
8: Podría,
9: ¿no?,
8: ser candidata, candidato. Es que eso da igual. Entonces, lo importante es que cada partido tiene sus tiempos y que será con tiempo suficiente para preparar suficientemente la campaña y preparar un programa electoral que entendemos que va a empezar a solucionar el desastre en el que Alcoy está asumido desde que lleva, pues eso, va a tener 16 años de gobierno de izquierdas. Todos vemos cómo está Alcoy. Y entonces nuestro reto, nuestro objetivo realmente es gobernar, evidentemente. Ese es nuestro objetivo. Ya en las anteriores elecciones, por 23 votos no ganamos y, bueno, entendemos que ahora de sobra eso lo vamos a superar. Y esa es nuestra idea. Nuestra idea es sacar al COI de ese pozo negro en el que está metido y que solo tenemos que ir paseando por la calle, ¿no? Porque yo realmente me gustaría encontrar a gente que me diga, oye, pues esto funciona maravillosamente bien. Es que no lo encuentro, de verdad. No encuentro a nadie que me diga. Todo el mundo se queja en todos los ámbitos. Y nosotros tenemos muchas ideas y muchos proyectos para el COI. También soy consciente y nos da vértigo de pillar las riendas de una ciudad conforme está. Es un trabajo muy, muy, muy arduo y muy, muy costoso, pero alguien lo tiene que hacer. Y nosotros tenemos una serie de ideas que son inamovibles, que evidentemente la primera es el suelo industrial, porque entendemos que cuando la industria funciona, no queremos que nuestras empresas se sigan yendo fuera de Alcoy. Es que no nos paramos a pensar el problema y el peligro que es ese. Es que nosotros queremos que nuestras empresas crezcan en Alcoy, que contraten en Alcoy, porque cuando se contrata, la economía de Alcoy fluye, los comercios van mejor, todo va mucho mejor. Y esa es la base sobre la que tenemos que aspirar a gobernar, ¿no? Y luego, evidentemente, mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento. Estamos hartos de ver a nuestro Alcoy con ratas, a nuestro Alcoy con suciedad. Es que eso no lo podemos mantener, es que eso es una barbaridad. Entonces, objetivos, proyectos, muchos. Evidentemente, no movernos como se está moviendo el gobierno socialista y con Compromís, que se les llena la boca con mucho vocablo anglosajón, que luego únicamente sirve para irse a China y vender un Alcoy maravilloso, que los chinos se lo creerán. Nosotros no nos lo creemos porque lo vivimos. Tanto Alcoy Smart City, tanto Smart Lab, tanto es Smart Street, yo qué sé, tanta cosa que luego dices, sí, que todo es humo. Yo quiero un Alcoy que funcione, que contrate, que crezca en población bien, que tenga todos los servicios que tiene que tener, que esté limpio. Y todo eso es lo que quiero para Alcoy. Y que mis hijos se queden en Alcoy, no se tengan que ir, como es lo que está pasando.
9: David.
10: Pues nada, es otro año más en el que Vox Alcoy sigue trabajando por la ciudad, aunque la gente que tengo alrededor pues piense lo contrario, y es un año más en el que la fiscalización al grupo que gobierna, como es el PSOE y Compromís, continuamente les estamos haciendo propuestas y demás para poder mejorar lo que es la convivencia en la ciudad, para lo que es la actividad cultural, la actividad económica, la actividad tanto empresarial y demás. Pero la situación en la que es, como bien se ha dicho, la situación de Alcoy es una situación opaca, es una situación oscura, que tiene falta de mantenimiento, aunque ahora el señor Martínez diga que una propuesta para la legislatura que viene es reforzar el mantenimiento, y para nosotros llegan tarde. Es una cuestión que debería de haberse solucionado desde hace tiempo, porque la escasez de mantenimiento en la ciudad viene desde la legislatura pasada. Desde que entramos nosotros en 2019 ya denunciamos esta falta de rigor en este aspecto. Y la situación es la que es. Yo creo que desde Vox estamos haciendo un buen trabajo, estamos mejorando lo que es la opinión popular, y el trabajo está ahí, reflejado en nuestras propuestas y en nuestras intenciones de mejorar la ciudad. Otra cosa es el despropósito de otros grupos que nos tachan con insultos y con otros adjetivos que no vienen a cuento, pero nosotros seguimos nuestro camino, nuestro rumbo, y esa es la intención de Vox: mejorar la ciudad, mejorar la convivencia de los ciudadanos y que Vox Alcoy pues pueda llegar a gobernar esta ciudad.
9: Mari Carmen.
11: Vale, pues mira, nosaltres lo que volem és continuar treballant i explicar el nostre projecte. Nosaltres també tenim ja la candidata, és Rosana Espinós, i volem començar a treballar, sobretot, començar per el tema del Andreu Sempere. No, no és normal que els alumnes i la comunitat educativa encara no tinga l'institut, i entenem que la conselleria i l'Ajuntament han de posar-se en feina i no podem estar així ajornant una cosa que és tan necessària. A més, sempre pagant i perjudicada l'escola pública, que és molt habitual. Després tenim el consultori de la zona alta, que damunt ara s'ha tancat el que tenim, per segons sembla falta d'aire condicionat, i no entenem com un aire condicionat no es pot arreglar el més ràpid possible. Nosaltres hem treballat amb els veïns, colze a colze, per aconseguir una nova ubicació. I entenem que n'hi ha gent que té unes ganes tremendes de posar-se la medalla quan fas la inauguració. I esperem que aquesta ànsia que tenen tots de posar-se la medalla, que si fa falta jo li la posaré, que siga abans de que acabi la legislatura, perquè els veïns necessiten aquest ambulatori i no podem tampoc ajornar més. És que així en el COI n'hi ha un munt d'obres encetades i que no acaben, que no finalitzen, que pròrroga, pròrroga, pròrroga, i els veïns estan farts. Després, la peatonalització. El govern l'ha paralitzada. No entenem per què. Tenim una majoria suficient com per tirar-la avant. Sembla ser que pot ser perquè és un tema espinós, és un tema que cara a la campanya electoral no pot estar bé, però nosaltres considerem que podem tirar avant i que s'ha de tirar avant. Entenem que és una cosa necessària per a la ciutat, per a una ciutat còmoda i més habitable. I això lliga en el transport públic, que també tenim un problema prou gran en el transport públic, i no només en el que són els autobusos, que estan caducadíssims, sinó també en l'aplicació que no funciona, això ja ho hem dit en moltes ocasions, i també en unes queixes que tenen els mateixos treballadors. I ni què dir del transport universitari i el que tenim a València. Això ja és de juzgat de guàrdia. I també volem treballar en aquest tema. Després, el manteniment de la ciutat. Clar que sí, tots tenim en compte que el manteniment de la ciutat és horrible. Val. I nosaltres, en el 2024, ja vam demanar un pla de xoc. No es va aprovar. Ara sí, ja el tenim. Evidentment, és normal. Tots sabem, venen eleccions. Toca posar el coi guapa per a que puguem tots lluir bé en els vídeos i fer-se prou propaganda, però nosaltres considerem que això no és el que es hauria de fer en un ajuntament. Hem demanat per activa i per passiva que les brigades d'obres s'augmenten, i necessitem que cada barri tinga una brigada d'obres per estar damunt de les deficiències que tenim i poder, abans de que es deteriore del tot, es puga tindre resolt el problema. I no pararem de demanar aquest tema. En habitatge, una altra cosa igual. Necessitem rehabilitar, construir habitatge. Necessitem personal suficient per a donar resposta i evitar i frenar l'especulació. Per què? Perquè es pot. I no oblidarem tampoc l'entorn i la nostra aigua. Volem que es mantinguin els projectes de renaturalització i que d'una vegada es faci realitat el perímetre de protecció de l'aqüífer del Molinar. La Canal no és el lloc per posar polígonos industrials. Nosaltres també volem que la indústria avance, però nosaltres volem que la indústria avance sense tindre que renunciar a la nostra aigua. I es pot fer també. I es pot no enganyar a la gent. I això és el que nosaltres anem a fer. Informar a la gent. No volem un nou Serelles, no volem una nova Rosaleda, no volem que somnis de certes persones que sonen especulatius acabem pagant-los tots i totes les alcoianes. I en resum, en la Rosaleda també ens agradaria que es tornara que fora pública i que siga de gestió pública. I en definitiva tenim una agenda clara: sanitat, educació, habitatge, esports, serveis públics, gent gran, serveis socials, manteniment, mobilitat i defensa del nostre territori. Però sobretot amb una manera de fer escoltant a la gent. Volem aconseguir que quan una persona del COI obri la porta i és que al carrer es sent a gust vivint en la seva ciutat, la vesga neta i cuidada.
12: Molt bé. Bueno, tenim 8 mesos de precampanya, campanya electoral, fins les properes eleccions. Hem escoltat a tots els representants dels grups municipals. És temps de contestar. Avui no tenim pausa, així que directament, Jordi.
6: Bueno, jo crec que moltes dels projectes que crec que s'han parlat així, jo crec que estem tots d'acord, no? En el cas que parla Mari Carmen de guanyar sobre el tema del transport públic, pues, bueno, tenim ara un nou servei, durant el mes de setembre probablement arribaran els nous autobusos, sobre el tema de l'AU ja n'hi haurà un nou servei d'aigua, sobre el tema de manteniment, bueno, jo sí, per dir-ho d'alguna manera, no? Si tirarem i vesguerem i tinguarem l'expedient de la contratació de la brigada de manteniment de vorers i paviments que es va posar en marxa en gener i ara en la que va posar-se en marxa en octubre, esperem, del manteniment de parcs i jardins, si mires el primer document, no està fet, està fet al començar la legislatura. La primera intenció de fer aquestes coses es fa al començar la legislatura. I com som una administració, no esta sinó totes, molt farragoses, acabem en 3 anys adjudicant aquests contractes. Vull dir, i el que ho faig d'una manera distinta que em digui com es fa.
11: En l'empresa pública. Gent,
6: en l'empresa pública funciona igual. Moltes han estat per fer l'empresa pública.
11: Però ja està feta.
6: Sí, sí, però moltes han estat. Moltes temps, estat moltes, temps. Moltes, molt temps creus tu que qualsevol gestió tardarà en fer-se des de l'empresa pública. Tu creus que es farà d'un dia per un altre? No. El problema és que el que hi ha que llegir són els expedients. Quan qualsevol consejal que està en el govern trasllada una proposta interessant, una proposta d'expedient, tarda moltíssim, per lo menos una legislatura. O sigui, les legislatures, i podem després dir tot el que vulguem, i podem fer tota la demagogia de, clar, es fa en l'últim any. No, l'expedient que has dit del consultori de zona alta, si mira Carles San Salvador, el regidor de Compromís, quan va fer el primer paper? Per això serà al començar la legislatura.
7: El primer mes.
6: I entonces estem parlant de que, clar, després venen pues, tots els entrebancs administratius, després venen totes les qüestions, perquè, clar, és que estem parlant consultori zona alta, els dos espais, el nou i l'antic. Tu saps si has comentat coses des de guanyar que són competència de la Generalitat Valenciana? És que, clar, al final els ajuntaments anem assumint...
11: No, no, el que parla
6: sí,
11: avui
6: sí, no. El consultori de la zona alta, que li dones un servei de sanitat a un col·lectiu. El que passa és que s'hem acostumat a que n'hi ha un consultori en la zona de Batoll que paguem els alcoians quan tenia que pagar la Generalitat. S'hem acostumat a que tenim un conservatori que paguem els alcoians quan tenia que pagar la Generalitat. S'han donat compte que tenim unes escoletes públiques municipals que tindria que pagar la Generalitat perquè és la seva obligació i ho paga l'Ajuntament. I al final, aquest millor d'ací, aquest millor d'allà i aquest millor d'allà són els que després ens falten els acollants. Perquè això ho tindria que pagar la Generalitat. I dic la del Partit Popular com pugui ser la pròxima o com ha sigut l'altres partits. Vull dir, en aquestes coses al ciutadà hi ha que contar-li qui és el responsable perquè és que si no, al final són papà i ajuntamiento que tot ho paga. I tot ho paga, no, cada un que pague el que li pertoque. I després, jo crec que el que estem tots d'acord és en el tema del manteniment. És fàcil. Anem a incrementar les partides pressupostàries. La pròxima negociació del pressupost que isca, es fa a grup això, i es planteja una gran quantitat de diners en manteniment. I es proposa que si n'hi ha una gran quantitat de diners en manteniment, que es lleva de les partides, es voten a favor d'aquests pressupostos o es posen en marxa els pressupostos. Clar, quan després se n'anem al detall, jo no vull votar a favor dels pressupostos perquè siguin en l'últim any de legislatura. Jo, si tot el que jo dic, tot, des de la primera lletra fins a l'última, no entra en els pressupostos, no vote, per això no és fer política. Això és fer, en alguns casos, demagogia, en altres, clar, tota la llista dels que diem, els desitjos que diem així, són fantàstics. Jo no he sentit ninguna proposta que digues, ui, no, però tot té que tenir una materialització econòmica, d'on ho llevem, on ho posem, parlava l'Irios del Partit Popular, bueno, no sé si ho has comentat, ho ha comentat Mari Carmen, el tema d'una nova zona industrial. La nova zona industrial acabarà la legislatura i no tindrem ni els papers, perquè som una administració i la Generalitat Valenciana és una altra administració. I després diuen, és que vostès, els polítics ho venen tot en l'últim any. No, però si és que acabarà la legislatura i del projecte que està fent la Generalitat no tindrem res. Però no per res, perquè les administracions som així, necessiten infinitat de documents i al final al ciutadà li podem explicar el que vulguem des d'aquestes ondes, no? Però jo crec que tampoc hi ha que enganyar-lo. Així ningú fa un projecte de legislatura en el que ho arregle tot en 4 anys. I un detallet només. Com comentava la companya Lirio, és que quan nos encontremos, si jo li contara el que em vaig trobar jo després de 10 anys del Partit Popular, és que es cauríem a trossos. Ni hi ha polígono industrial en la Canal, que tant el volien ni n'hi havien servei. Mira, la meva regidoria de festes en el mes de juny em vaig trobar 36 euros per acabar l'any. 36 euros.
12: Anem a continuar. Ens queden 8 minuts. Àlex.
7: Bé, evidentment, jo crec que ja ho ha dit Jordi, estem totalment d'acord tots en certes deficiències, certes mancances que n'hi ha en la ciutat, i evidentment el manteniment és un d'ells que esta legislatura hem començat a implementar i se mantenim de la ciutat, però evidentment recorde que hem tingut grans obres que pagar a esta ciutat que no tocava pagar-la, com el pàrquing de la Rosaleda, que això han sigut un bon mos, que en aquests diners podíem haver tingut precisament gran part del manteniment. També el tema de Serelles, el pont de Serelles, també és algo que està ahí encara pendent i que això ens ha tocat també pressupostar-lo. Per tant, tenim ahí una gran quantitat de diners que a aquesta legislatura no li haguera tocat gastar-los, perquè d'haver-se fet bé aquests projectes, pues, són diners que no tindrien que tornar a gastar-los, que se'ls han gastat. I per altra banda, pel que fa al consultori de la zona alta, pues, evidentment, en el seu moment, quan l'aire condicionat estava trencat, des de l'Ajuntament es va decidir en una solució transitòria, perquè consideraven que invertir en un edifici que anava a tancar-se en seguida, pues, i no sabíem l'ús que tenia, pues no era necessari, i en aquest moment es va invertir en una climatització provisional que funcionava prou bé. I que, estranyament, pues, el vistiplau de la Conselleria de Sanitat ha anat endarrerint-se, el vistiplau al projecte nou, ha anat endarrerint-se moltíssim fins a aquest estiu, en el que trobem dues comunicacions. Una, que es tancava el centre perquè la climatització es considerava que no era adequada, i una altra, ens donaven el vistiplau. Hem estat perdent al projecte del nou consultori de la zona alta. Per tant, hem estat perdent molts mesos que podia haver estat ja licitat aquest consultori, i molt probablement construït ha finalitzat en breu, que no ho hem fet. Ara ens exigeixen que invertim en una nova climatització d'un edifici que no res estarà tancat. Per tant, no acabem d'entendre, ens sorprèn moltíssim aquesta decisió, que sembla que és política, perquè la climatització era suficient a excepció d'un espai menut reduït, i que curiosament ara arriba l'hivern i la climatització que n'hi ha és suficient per a l'hivern. Pues sembla que no volen obrir. Hem demanat una reunió urgent amb els responsables per a que ens transmeten aquestes necessitats i a veure si podem reobrir el més aviat possible sense aquesta inversió en un edifici que dins de no res estarà tancat, i aunar tots els esforços, perquè com ha dit Jordi, els diners de l'Ajuntament són limitats i no podem estar gastant diners en un edifici que anem a tancar per obrir un altre totalment en una climatització adequada.
12: Molt bé, si menys vos queden...
8: Sí, bueno, la Rosaleda, tengo que contestar al senyor Cerradelo. Menos mal que tiene la Rosaleda para utilizarla de arma política contra el PP, pero es que ya es que cansan. Porque realmente, si lo hubieran arreglado hace 15 años, no hubiéramos llegado a 1 millón de euros. Claro, como les ha interesado mantenerlo como arma política, pues más de 4 millones. Luego, la señora Paredes, a ver, usted sabe perfectamente sus iniciativas, el respaldo que tienen. Lo vimos en el pleno del otro día. Las votaciones que consiguieron ustedes a favor, ustedes y los grupos ecologistas. Claro que tiene que ser el suelo industrial en la zona de la canal, concretamente Alcoy Sur, tiene que ser una realidad. Porque es el futuro de Alcoy. Y está a 7 kilómetros del acuífero. Y hay 300 metros de marga impermeable. Lo que pasa es que ustedes lo mismo. Es un tema que han utilizado como arma política y es un pum pum, pero únicamente es la solución viable de suelo industrial en el Alcoy.
13: No.
8: Solo. En cambio, los pozos del Estepar, que ahora empiezan a decir, ay, esto va a ser un problema, que están encima del acuífero, ahora reparan ahora, ellos, después de 37
13: tiempo.
8: Años. Eso sí que es un peligro. En cambio, donde está el Cuy Sur es el futuro de Alcoy y no es un peligro. Y también quiero hacer un resumen un poco para, a ver, nuestra propuesta, insisto, es gobernar. ¿Y gobernar por qué? Porque mejor que lo que han hecho hasta ahora es muy fácil. Porque solo tenemos que recordar que este año, no me voy a echar a los 14 años restantes, este año
13: Tenemos más de 400.000 euros en adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Alcoy que todavía no sabemos nada. Recuerdo, por ejemplo, se le pagó un foro a la señora Sara Santaolalla con dinero nuestro. Es el año en el que el alcalde perdió la cuestión de confianza. Es el año en el que el parking de la Usola sigue con filtraciones y goteras, Serelles suciedad, Entenza se gastaron 2 millones en la anterior legislatura y se llena de suciedad y de baches, 27 heridos en el carril bici de la Alameda, más de 400.000 euros en el ascensor panorámico, el proyecto BioApp gastados una millonada y luego habrá que mantenerlo. Bueno, es que la lista es tan grande y queda poco tiempo, pues sí. Pero eso es lo que hemos tenido con este gobierno.
12: David.
10: Sí, como bien dice la señora García, la lista es extensa y amplia y continúa, y continúa, y continúa. Y desde Vox vamos a seguir trabajando en lo mismo, en intentar terminar los proyectos que se quedan sobre la mesa, en sacar los proyectos que están en el cajón para poder mejorar la ciudad. Es que la cuestión es esa. Tenemos el puente de acceso al Santiago Payá, que lleva 12 años paralizado. Ahora todavía no sabemos si esta legislatura va a estar terminado. Y la expectativa es que la herencia va a ser la que nos va a tocar. Como bien se ha comentado, ha dicho el señor Martínez, cuando entraron ellos, el PP les dejó el regalo que les dejó. Pues ahora nos va a tocar a nosotros, si entramos a gobernar, el regalo que nos va a dejar la izquierda en esta ciudad. Tenemos un pozo sin fondo, como el mismo que dejaron en el Botánic, en la Generalitat Valenciana, con una deuda y un agujero de una cantidad de millones de euros tremendo. Esperemos que aquí en Alcoy no sea tan grande, pero que la solución...
6: No,
12: en intenciones estamos. Y es para Mari Carmen.
11: Vale, pues nosaltres lo que anem a treballar també molt, molt, molt fort és que la demagògia i la especulació no ens porte a un polígon en la Canal. No volem una nova Rosaleda i un nou Serelles, i volem que l'Ajuntament trenqui el protocol, i de pesada nada. És que jo mire per el futur de la ciutat, i vosaltres pues, mireu pues això, per el negoci pur i dur. Hombre, i a més esteu enganyant, esteu enganyant a la gent.
13: No se puede decir así tal cual.
11: Esteu enganyant
13: a la gent. Tiene que haver pruebas.
11: I nosaltres anem a treballar perquè la gent sàpiga realment què és aquest polígon i qui pot anar a aquest polígon, què ens costarà aquest polígon, i si al final no pot anar ningú, com es quedarà, com en Serelles, no? I alguns hauran fet la festa.
12: Bueno, pues ho deixem ahí, perquè no tenim temps per a més. Jordi, Lirios, David, Àlex i Mari Carmen. Pues he nombrat a tots. Arribem a les dues. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres. Adéu.
14: Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de enmarcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del Rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
16: Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
11: Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
16: Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también
15: en
16: su responsabilidad.
15: Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del Rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del Gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El Gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del Gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El Rey, con uniforme, Robles y el resto de mandos del Ejército, no pasa de desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita, en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
15: Luego ahí media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles, en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
18: Me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas, pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en La Sexta.
19: Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas. Ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás. De Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
15: Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos, y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Ana María Fuentes, que Santos Cerdán encomendó a 2 despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez, y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella, como gerente, comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados que recibieron fondos de Ferraz ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
15: A las 2:30, en Hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo, y cuando digo todo, es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Y a las 2:05, más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente Etarra, Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión, ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
15: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas. Jordi Carbó.
22: Mucha atención a las tormentas, que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo con rachas muy intensas de viento y gran en la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
15: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2:06.
14: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
23: Intensa por un lado, pero deseada por otro, porque las mamás y papás también tienen que descansar.
24: Con muchísima energía y confiada de que sí que llegaremos a un acuerdo por el bien de nuestro alumnado.
25: ¿Tienes ganas de ir al cole?
26: ¡Sí!
25: ¿Sí? ¿Y la mamá tiene ganas de que vaya al cole?
27: Muchas.
28: Sí, la verdad que sí, muchas ganas de empezar y aquí estamos.
29: Bueno,
30: es el sonido del día, el de alumnos, alumnas, padres, madres, docentes, en un arranque del curso escolar que nos recuerda mucho a los anteriores, pero que tiene este año una diferencia. Comienza ya con el anuncio de movilizaciones por el conflicto no resuelto el curso anterior, que es lo que tiene dejarse las cosas para septiembre. La Generalitat comienza el curso escolar con la casa por barrer, con movilizaciones convocadas, y aunque saca pecho de los avances en educación infantil o en materia salarial, no parece ni mucho menos suficiente para calmar los ánimos.
14: Hora 14. 14, Comunidad Valenciana.
30: De momento, hoy casi 810.000 alumnos y alumnas de la enseñanza pública de la comunidad han comenzado a ir a las aulas. Son, eso sí, 2.000 menos que en el curso anterior, y les van a atender 84.000 docentes, que son casi 400 más que en el curso pasado, en el que hay además en este curso 28 nuevos centros educativos. El presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, ha inaugurado el curso este año en Caudiel, donde se implanta este curso la enseñanza gratuita para los niños de 0 a 3 años, así que este año son 45.000 los niños y niñas de esa franja de edad los que están escolarizados en escuelas infantiles o escoletes. Manu Gil, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ha afirmado el presidente que se inauguran 14 centros y a lo largo del curso se abrirán otros 14 dentro de ese plan de infraestructuras de 250 millones de euros. Ha defendido Pérez Llorca las ayudas para la climatización, el refuerzo que se va a hacer este año en matemáticas, en comprensión lectora, algo que es muy necesario, según señala, a tenor del último informe PISA, que sitúa a la comunidad en los últimos puestos de estas competencias. Pérez Llorca ha vuelto a culpar hoy al Gobierno de España.
1: Y además, a la vista de los informes que salieron ayer, quiero resaltar dos cosas que está trabajando muy bien la Generalitat Valenciana y la Consejería de Educación, que es apostar por volver a recuperar esas horas lectivas en matemáticas y en lengua, que se habían perdido, por planificaciones erróneas, y que van a permitir también reforzar un estudio que ha quedado aprobado, que los planes de estudios aprobados por el Gobierno de España, que son los que regulan el contenido hasta la fecha, no son suficientes, o son ampliamente mejorables, y que por lo tanto queremos nosotros también aportar ese grano de arena.
30: Y el presidente, que ha reiterado también que las puertas de la Generalitat siempre están abiertas a los sindicatos, a los que pide que tengan voluntad de diálogo.
1: Oberts a parlar, a dialogar, a arribar a acords. Jo, des de que va començar aquesta legislatura, m'he dedicat molt de temps a buscar acords en tots els àmbits. I la majoria de les ocasions ho hem aconseguit. Per tant, jo crec que l'acord ha de vindre per dues bandes, no? Així hi ha voluntat d'arribar. Jo, el que tenen que tindre clar tots els sindicats, que tinguin també voluntat d'arribar a acords. Les portes sempre estan obertes.
30: Pero los sindicatos y la Plataforma para el Enseñamiento Público denuncian precisamente que las puertas de la Consellería, frente a la que se han concentrado hoy, estaban hoy cerradas. No se cree en esa oferta de diálogo que llega tras la falta de avances reales en la negociación durante el verano, la aprobación de lo que califican de gestapo educativa para perseguir a los docentes, así han llamado a los cambios en la inspección, y el anuncio de que la Consellería impondrá su agenda si no hay acuerdos.
0: Los sindicatos de la Plataforma Unitaria reconocen algunos avances, pero son insuficientes porque las promesas de bajadas de ratios o de ampliar plantilla se han quedado a medio camino, y a todo ello hay que sumar que el PP haya aceptado la enmienda de Vox apostando por una inspección reconvertida en policía para garantizar una supuesta neutralidad criminalizando a los y las docentes. Marc Candela, del STEP, el sindicato mayoritario, lo interpreta como echar más gasolina al fuego.
2: I a més, el que està fent este govern és tirar més gasolina al conflicte amb aquest article 155 de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que el que converteix a la inspecció és en una policia ideològica en contra d'aquestes activitats que habitualment se fan en els centres sobre igualtat, sobre diversitat, etc. No?
0: Precisament UGT ha denunciat hoy ante la Alta Inspecció Educativa del Estado, encargada por velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la educación, la modificación legal aprobada vía ley de acompañamiento de las funciones de la inspección educativa en la comunidad. Y los sindicatos y la Plataforma per l'Ensenyament Públic han encontrado esta mañana la puerta de la Conselleria cerrada, lo que interpretan como un ejemplo de falta de diálogo. Más motivos para que la manifestación del sábado en las tres capitales de provincia, a la que está llamado todo el sector educativo, sea otra vez masiva. Elisabet García, presidenta de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, leía este manifiesto.
3: Farem paleses de nou les reivindicacions que s'arrosseguen de la vaga educativa i que demanen majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa, que suposa un atac constant a l'educació en valencià.
30: Y la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, se sumará a las manifestaciones de este sábado. Afirma que este curso es el último del PP al frente de la Generalitat y se compromete a que el que viene, cuando ella sea la presidenta del Consell, al inicio de las clases, las ratios en las aulas hayan bajado y se hayan incrementado las plantillas.
0: Además, retomará las conversaciones con los sindicatos y eliminará la policía educativa que quiere implantar la consellería. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos afirma que esta legislatura ha sido la de los recortes y privatización de la enseñanza, la de la supresión del plan edificant. Morant anuncia un plan edificant para la climatización y a que haya un centro integral de FP en cada comarca dentro de la defensa de la educación pública.
4: Fronta a les retallades, fronta a la falta de respecte a la comunitat educativa, fronta a un consell que ha abandonat completament l'educació pública perquè considera que l'educació pot ser de nou un negoci. Els socialistes valencians tornarem a treballar junt i de la mà dels alcaldes i les alcaldesses per a seguir construint educació pública, que és la millor manera de construir societat.
30: Y mañana se reúne precisamente el Consell de Dones del PSPB para decidir las medidas a adoptar contra el presidente de la Diputación Provincial de Vicent Montpol, la Diputación Provincial de Valencia, por haber insultado a la secretaria general del partido. Hoy Morant ha insistido en denunciar el machismo de Montpol y señala que decirle a una mujer, como le dijo a ella, que no vale para nada, es una agresión. Morant responde que ella no llora, en referencia a las palabras de Montpol, sino que denuncia actitudes machistas y misóginas.
4: Yo no estoy llorando. Yo estoy plantando cara a un machismo que no se puede normalizar, porque en las miles y miles de denuncias que cada día se registran en los juzgados, en la Comunidad Valenciana, pero también en España, de mujeres que sufren machismo y violencia machista, están recogidas estas frases. Así que no se puede normalizar que estas frases se dirijan a una mujer y tampoco a las mujeres.